0: Enguany té com a objectiu superar els més de 1.250 participants del curs passat i més de 40 activitats programades. Fa referència al regidor de Serveis Socials, Jorge Marqués, que és un espai de trobada i convivència entre persones de diferents edats i cultures.
1: Tenim cursos que ja ens han consolidat, com pugui ser el de dolçaina, el de guitarra o inclús el de pensament filosòfic, en aquesta idea d'oferir nous tallers, nous conceptes dins de la Universitat Popular per a poder arribar a més públics. Ara, este primer quatrimestre, també encetarem una mena d'enquesta, una mena de tasteig entre la gent que participi de la Universitat Popular per a continuar millorant-la, per a poder continuar oferint més espais. La Universitat Popular és com qualsevol projecte que gestiona persones. Necessita un canvi continu perquè les tendències, els gustos, les necessitats han d'anar adaptant-se als temps que vivim. I això és el que nosaltres hem anat considerant estos últims anys. Per exemple, volíem fomentar un poc la cultura popular, vam apostar per la dolçaina, vam oferir uns altres cursos que no van funcionar i no passa res, però se continua treballant per veure de quina manera ho fem. Vam apostar per el pensament filosòfic perquè veiem que és necessari en els temps que corren tan digitals poder tornar al tu a tu, deixar el TikTok per a començar a toquetejar una miqueta d'altra volta, i va ser un èxit. Per tant, el que volem és això: enganyar-nos per a poder millorar i per a poder oferir la millor universitat popular al nostre poble.
0: I una preinscripció que se fica en marxa després demà dimecres. Isabel Corredera.
2: A la Universitat Popular fem una prescripció per a poder saber quina demanda tenim i quanta gent podem comptar. Aleshores, el que fem és, a partir del dia 9 de setembre fins al 15 de setembre, al Centre Social Les Llimeres, de 11 a 2, de manera presencial, se podrà fer la prescripció. I en les mateixes dades, del 9 al 15 de setembre, també online, a través de la pàgina web. I després, d'una manera física, que la gent major li agrada més tindre el llibret o la revista, sí, per a poder tindre-la, pot adreçar-se al Centre Social de Llimeres el mateix dia 9, que el tindrem allí el llibret i en podem consultar-lo. I després tindrem més gent, entre elles estaré jo també, evidentment, que podem donar-li tota la informació i podem explicar, perquè n'hi ha gent que ho té molt clar i sap inclús que ja ve, però n'hi ha gent que és novata, entre cometes, i nosaltres hi podrem, tota la gent que estem allí, li explicarem tota l'oferta que n'hi ha.
0: Passo referent a la Universitat Popular. Més coses. Parlem de lo que és un nou curs polític també, el que s'enceta en setembre. Ja saben que enguany caminem cap al final de legislatura. Hi haurà eleccions municipals en el mes de maig. Parlàvem amb el portaveu del PSPB en la Vall, Jorge García. Senyalava que és un apassionant curs el que ara s'enceta.
3: I arriba este curs, però l'encarem en il·lusió, perquè pensem que les eleccions estan ahí també per a avaluar el treball que s'ha fet, i nosaltres anem en els deures fets. Pense que no n'hi ha que tindre mai por a que la gent vote, sempre ha de ser un moment d'alegria i una festa per a la democràcia de la nostra ciutat, i pense que quan vas en el treball fet i quan has donat lo millor de tu, els vots al final venen a soles.
0: Recordava alguna de les qüestions d'actualitat que continuen treballant-se.
3: Vos recorde que tot el mes de setembre estarà obert a partir de les 11 del matí fins les 2 i també per la vesprada. Vos anime a tots a anar a veure el que hem preparat, o el Poblat Iber, no?, en el que hem invertit vora 2,5 milions d'euros en fons europeus. He tingut la sort, no?, de poder coliderar en Javier Ferreres, en Vicent Pitarch i, òbviament, en l'alcaldessa, aquest tipus de projectes. Però el parc aquàtic més SICAP ha sigut un dels projectes que més ens ha costat en temps, en diners, en dificultat, perquè vam heretar una situació molt complicada de la piscina, que no vaig a repetir, tot el món sabia que estava trencada. Ha sigut una llàstima tindre que obrir tan tard per les condicions de l'empresa. Dir lo contrari seria ser cínic o seria mentir, i no ho vaig a fer així. Ojalà haguem pogut obrir com estava previst en el mes de juliol, però encara així, lo d'este cap de setmana ha sigut il·lusionant i ha sigut espectacular.
4: En Caixa Laval Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más.
5: Y en Caixa Laval Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes,

0: 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más CaixaBank.
1: El otro día va a haber una interesante charrada sobre el incendi forestal de la Vall. Va ser el divendres passat. N'hi haurà més, diu el regidor de Medi Ambient, Marc Seguera. Hi participaven també associacions com la Vall Verda, la Vall Verda, ecologistes, etc. Però el nostre col·laborador, Juan Fuertes, li preguntàvem també, molt lligat sempre a tot el que és el terme municipal i el medi ambient, li preguntàvem sobre quina podria ser la solució si hem après la lliçó, evitar catàstrofes d'este tipus, i es deia que ell ho tenia clar, que sobretot sobraven pins.
2: Vist lo vist i sabent lo que sabem de sobre, és que el pi és una plaga. El pi n'hi ha que suprimir-lo. Jo la lliçó que he après els anys que he estat treballant en Aigualit és que de cada 10 pins ne sobren 9, i te diria més, de cada 20 ne sobren 10. Entonces, jo pense que una solució per a que l'incendi no siga tan voraç i no se ho emporte tot en una d'estes, i més en el canvi climàtic anirà a més, és treballar la muntanya en aquest sentit, llevar tota aquesta massa forestal sumament combustible en favor de les plantes autòctones. Estic pensant en el quercus. Pues que rebrota, ja m'han enviat alguna foto de suredes en la Serra Espada que estan rebrotant a un mes vista de l'incendi, fixa tu, el que és la flora autòctona. Sí. Treballar, llevar tota aquesta massa forestal on se puga, pues aprofitant els camins, aprofitant les carreteres, crear uns tallafocs, i quan parle de tallafocs no parle d'entrar a sac arrasant-ho tot, sinó precisament d'això, de llevar eixos d'eneu de cada 20 pins.
1: I en clau política, en Almenara, Compromís ha presentat l'Almenara que ve, un projecte del que parla el seu portaveu Quique Castelló.
3: Que pensem que ha de passar per protegir allò públic, no? Per posar allò públic al servei de la ciutadania, i nosaltres tenim un pla per a superar la política dels pedaços de la senyora Pérez, no? Parxes en l'escola, parxes en la mar, parxes en el poliesportiu, parxes i més parxes.
1: L'Auda suma un punt en el seu començament de temporada en l'estadi, empatant a 0 davant l'Utiel. Una primera part on va buscar la porteria rival i se va agradar, i una segona part que va anar complicant-se-li. Espera el Torrevieja, que ve de guanyar-li a l'Hèrcules B. Rupert Izquierdo demana un esforç a l'aficionat.
4: La gent té que respondre, l'aficionat no ha respost aquest estiu al club, i la gent té que saber que el club ha fet un esforç. Si no, la gent no respon, però el club s'ha de plantejar si val la pena o no l'esforç que ha fet. La veritat és que la campanya de socis no està anant com el club esperava. Esperem el tiro d'última hora, si no, pues, veurem com se desenvolupen els aconteciments. La veritat és que la gent aquest estiu no ha respost igual que el de temporades anteriors.
1: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente Nebot, Mestre Rodrigo Totxer.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó. Setem setmana, estem a dilluns 7 de setembre del 2026. Com sempre, la previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: La setmana s'inicia en 35 graus de màxima i 21 de mínima i se suposa que la màxima anirà baixant fins a ser de 28 graus el dijous. Vent del sud-est a 2 km hora i una jornada pràcticament solellada del tot amb algun interval nuvolós durant la vesprada. Demà, això sí, quedarà més solellat. L'índex ultravioleta està en nivell 6. I una setmana està que en setem en la que començarà la preinscripció per a una nova edició de la Universitat Popular.

0: La Universitat Popular és com qualsevol projecte que gestiona persones. Necessita un canvi continu, perquè les tendències, els gustos, les necessitats han d'anar adaptant-se als temps que vivim. I això és el que nosaltres hem anat considerant estos últims anys. Per exemple, volíem fomentar un poc la cultura popular, vam apostar per la dolçaina, vam oferir uns altres cursos que no van funcionar, i no passa res, però s'ha de continuar treballant per veure de quina manera ho fem. Vam apostar per el pensament filosòfic, perquè veiem que és necessari en els temps que corren tan digitals poder tornar al tu a tu, deixar el TikTok per a començar a toquetejar una miqueta d'altra volta, i va ser un èxit. Per tant, el que volem és això, enganyar-nos per a poder millorar i per a poder oferir la millor universitat popular al nostre poble.
1: I una preinscripció que se fica en marxa després demà dimecres. Isabel Corredera.
2: A la Universitat Popular fem una prescripció per a poder saber quina demanda tenim i quanta gent podem comptar. Aleshores, el que fem és, a partir del dia 9 de setembre fins al 15 de setembre, al Centre Social Les Llimeres, de 11 a 2, de manera presencial, se podrà fer la prescripció. I en les mateixes dades, del 9 al 15 de setembre, també online, a través de la pàgina web. I després, d'una manera física, que la gent major li agrada més tindre el llibret o la revista, sí, per a poder tindre-la, pot adreçar-se al Centre Social Les Llimeres el mateix dia 9, que el tindrem allí el llibret i en podem consultar-lo. I després tindrem a gent, entre ells estaré jo també, evidentment, que podem donar-li tota la informació i podem explicar, perquè n'hi ha gent que ho té molt clar i sap inclús que ja ve, però n'hi ha gent que és novata, entre cometes, i nosaltres hi podrem, tota la gent que estem allí, li explicarem tota l'oferta que n'hi ha.
1: Passo referent a la Universitat Popular. Més coses. Parlem de lo que és un nou curs polític també, que s'enceta en setembre. Ja saben que enguany caminem cap al final de legislatura. Hi haurà eleccions municipals en el mes de maig. Parlàvem amb el portaveu del PSPB en la Vall, Jorge García. Senyalava que és un apassionant curs el que ara s'enceta.
3: I arriba este curs, però l'encarem en il·lusió, perquè pensem que les eleccions estan ahí també per a avaluar el treball que s'ha fet, i nosaltres anem en els deures fets. Pense que no n'hi ha que tindre mai por a que la gent vote, sempre ha de ser un moment d'alegria i una festa per a la democràcia de la nostra ciutat, i pense que quan vas en el treball fet i quan has donat lo millor de tu, els vots al final venen a soles.
1: Recordava alguna de les qüestions d'actualitat que continuen treballant-se.
3: Vos recorde que tot el mes de setembre estarà obert a partir de les 11 del matí fins les 2 i també per la vesprada. Vos anime a tots a anar a veure el que hem preparat, o el Poblat Iber, no?, en el que hem invertit vora 2,5 milions d'euros en fons europeus. He tingut la sort, no?, de poder coliderar en Javier Ferreres, en Vicent Pitarch i, òbviament, en l'alcaldessa, aquest tipus de projectes. Però el parc aquàtic més SICAP ha sigut un dels projectes que més ens ha costat en temps, en diners, en dificultat, perquè vam heretar una situació molt complicada de la piscina, que no vaig a repetir, tot el món sabia que estava trencat. Ha sigut una llàstima tindre que obrir tan tard per les condicions de l'empresa. Dir lo contrari seria ser cínic o seria mentir, i no ho vaig a fer així. Ojalà haguem pogut obrir com estava previst en el mes de juliol, però encara així, lo d'este cap de setmana ha sigut il·lusionant i ha sigut espectacular.
4: En Caixa La Vall Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
1: L'altre dia va haver una interessant xerrada sobre l'incendi forestal de la Vall. Va ser el divendres passat. N'hi haurà més, diu el regidor de Medi Ambient, Marc Seguera. Hi participaven també associacions com la Vall Bar, la Vall Verda, ecologistes, etc. Però el nostre col·laborador, Juan Fuertes, li preguntàvem també, i molt lligat sempre a tot el que és el terme municipal i el medi ambient, li preguntàvem sobre quina podria ser la solució, si hem après la lliçó, evitar catàstrofes d'aquest tipus, i es deia que ell ho tenia clar, que sobretot sobraven pins.
6: vist lo vist,

0: Y saben lo que saben de sobra, es que el pi es una plaga. El pi n'hi ha que suprimir-lo. Jo la lliçó que he après els anys que he estat treballant en Aigualit és que de cada 10 pins ne sobren 9, i te diria més, de cada 20 ne sobren 19. Entonces, jo pense que una solució per a que l'incendi no siga tan voraç i no se ho emporte tot en una d'estes, i més en el canvi climàtic anirà a més, és treballar la muntanya en aquest sentit. Llevar tota aquesta massa forestal summament combustible en favor de les plantes autòctones. Estic pensant en el quercus. Pues que rebrota, ja m'han enviat alguna foto de suredes en la Serra Espada que estan rebrotant a un mes vista de l'incendi, fixa tu, el que és la flora autòctona. Treballar i llevar tota aquesta massa forestal on se puga, pues aprofitant els camins, aprofitant les carreteres, crear uns tallafocs, i quan parle de tallafocs no parle d'entrar a sac, arrasant-ho tot, sinó precisament d'això, de llevar eixos 19 de cada 20 pins.
1: I en clau política, en Almenara, Compromís ha presentat l'Almenara que ve, un projecte del que parla el seu portaveu, Quique Castelló.
2: Què pensem que ha de passar per protegir allò públic, no? Per posar allò públic al servei de la ciutadania. I nosaltres tenim un pla per a superar la política dels pedaços de la senyora Pérez, no? Parxes en l'escola, parxes en la mar, parxes en el poliesportiu, parxes, parxes i més parxes.
1: L'Auda suma un punt en el seu començament de temporada en l'estadi, empatant a 0 davant l'Utiel. Una primera part on va buscar la porteria rival i se va agradar, i una segona part que va anar complicant-se-li. Espera el Torrevieja, que ve de guanyar-li a l'Hèrcules B. Rupert Izquierdo demana un esforç a l'aficionat.
3: La gent té que respondre, l'aficionat no ha respost aquest estiu al club, i la gent té que saber que el club ha fet un esforç. Si no, la gent no respon, però el club té que plantejar si val la pena o no l'esforç que ha fet. La veritat és que la campanya de socis no està anant com el club esperava. Esperem el tiro d'última hora, si no, pues, veurem com se desenvolupen els aconteciments. La veritat és que la gent aquest estiu no ha respost igual que el de temporades anteriors.
1: Farmàcies de Guàrdia en Nules, Encarnación, Rambla, Diagonal 4, en la Vall Vicente, Nebot, Mestre, Rodrigo, Totxe.

Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes a Avui per Avui Plana Baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, avui dilluns de setembre del 2026, quan passen 22 minuts de les 12 del migdia. Començament de setmana en 32 graus, menut cap de setmana que hem tingut especialment també en la vesprada nit d'ahir, 32 graus, que pues, això té pinta de no refredar encara esta setmana descartada, ja, però estava mirant la previsió per a demà, és important també perquè senyala 35 graus, i el dimecres, a partir d'ahir ja, dimecres, dijous, divendres, tot i no ser unes temperatures acordes a l'època de l'any en què estem, tampoc serà això que estem tenint en estos darrers dies i en este començament de setembre. I al marge de l'oratge, pues felicitar a la gent de la Llosa, que avui allí és festiu, en la Llosa, en este dilluns, en estos moments, tenen la missa, a la vesprada tindran la processó i per la nit més activitats, i a partir de demà pues reprenen. Després del paró de dos dies van a reprendre lo que és tota l'apartat taurí, no? Per als nombrosos aficionats que hi ha i que ja ho saben, perquè tenen també el programa, perquè ho tenen a tot en l'agenda i en definitiva perquè estan esperant també ja a la jornada de demà. En un dilluns en què Nules convida a reflexionar sobre l'Europa que volem. A les 7 de la vesprada al Teatre Alcázar de Nules acollirà una nova cita del cicle de conferències Agora Nules en la participació del que fora primer ministre de França, Manuel Valls. El títol: Guerras, Inmigración y a Democracia que Europa queremos. Valls, este títol, compartirà la seva experiència i la visió sobre diferents temàtiques de l'actualitat i l'entrada serà lliure fins a completar l'aforament. Està organitzat per l'Ajuntament de Nules en col·laboració amb l'Associació Empresarial de Nules i la UNED de Castelló Vila-real. I en la Vall ja saben que l'Ajuntament ha presentat una nova edició de la Universitat Popular amb l'objectiu de superar els més de 1.250 participants del curs passat i més de 40 activitats programades. La

0: Activitat Popular per a continuar millorant-la, per a poder continuar oferint més espais. La Universitat Popular és com qualsevol projecte que gestiona persones. Necessita un canvi continu, perquè les tendències, els gustos, les necessitats han d'anar adaptant-se als temps que vivim. I això és el que nosaltres hem anat considerant estos últims anys. Per exemple, volíem fomentar un poc la cultura popular, vam apostar per la dolçaina, vam oferir uns altres cursos que no van funcionar i no passa res, però doncs continuar treballant per veure de quina manera ho fem. Vam apostar per el pensament filosòfic, perquè veiem que és necessari en els temps que corren tan digitals poder tornar al tu a tu, deixar el TikTok per a començar a toquetejar una miqueta d'altra volta, i va ser un èxit. Per tant, el que volem és això, enganyar-nos per a poder millorar i per a poder oferir la millor universitat popular al nostre poble.
1: Això és el que deia el regidor, i també Isabel Corredera ens donava més detalls sobre el que serà esta nova edició de la Universitat Popular, que per cert també comptaran, com no podia ser d'altra manera, amb la col·laboració del Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi.
2: A la Universitat Popular fem una prescripció per a poder saber quina demanda tenim i quanta gent podem comptar. Aleshores, el que fem és, a partir del dia 9 de setembre fins al 15 de setembre, al Centre Social Les Llimeres, de 11 a 2, de manera presencial, se podrà fer la prescripció. I en les mateixes dades, del 9 al 15 de setembre, també online, a través de la pàgina web. I després, d'una manera física, que la gent major li agrada més tindre el llibret o la revista, sí, per a poder tindre-la, pot adreçar-se al Centre Social de Llimeres el mateix dia 9, que el tindrem allí el llibret i en podem consultar-lo. I després tindrem més gent, entre ells estaré jo també, evidentment, que podem donar-li tota la informació i podem explicar, perquè n'hi ha gent que ho té molt clar i sap inclús a què ja ve, però n'hi ha gent que és novata, entre cometes, i nosaltres hi podrem, tota la gent que estem allí, li explicarem tota l'oferta que n'hi ha.
1: I també avui, dilluns, de setembre del 2026, el regidor d'Educació, Manel Agea, compartia informació, compartia actualitat des del CEIP Sant Vicent.
3: Aún no vull vindre, no?, per tal d'ensenyar-vos i per tal també d'anunciar que una de les parts del pla edificant que té contemplada aquesta escola, no?, com era la rehabilitació dels banys d'infantil, doncs ha arribat a la seva fase final, no?, és a dir, ja ho hem acabat i tindrem els vàters preparats per a l'inici de curs que començarà el pròxim dimecres, no? En aquest sentit, és una obra global de 1,6 milions d'euros, i el que hem fet en aquest estiu sobretot és centrar-nos en aquest pavelló d'infantil, on hem enderrocat per complet tots els vàters del pavelló i els hem tornat a fer primant sobretot l'accessibilitat, primant que aquests tinguin totes les connexions renovades i que estiguin adaptats, no?, per a l'educació dels temps actuals, no?, amb piletes més adaptades, amb banyeres per si hi ha que fer algun tipus de... Bueno, doncs són xiquets xicotets i sabem que molts encara no controlen l'hora d'anar a la SEO, no? I en aquest sentit, doncs això, comentar i d'alguna manera anunciar que podran estrenar el curs i podran estrenar els SEOs, no? I anem tancant etapes d'aquesta obra global que encara tardarà uns mesos en acabar-se perquè la intervenció en primària, doncs, és més gran, és més ambiciosa i està en ple desenvolupament. I en aquest sentit també aprofitar per a comentar que durant tot el que portem d'any, no?, hem invertit vora 75.000 euros en tot el que són contractacions en quant a manteniment i reparació de centres. Moltes voltes també assumint tasques que no ens corresponen directament, no?, sol·licitant els permisos corresponents a la conselleria per actuar. I ho fem perquè, front a la inacció d'una administració com és l'autonòmica, a nosaltres sí que ens dol perquè ens va la vida en això, no? Són els nostres xiquets, són els nostres veïns, són els nostres alumnes al final. I moltes voltes assumim més feina de la que ens toca, com ja dic, per aquesta inacció de la conselleria. En aquest sentit, també destacar que estem a l'espera de poder desenvolupar altres obres, no?, com per exemple una paret al col·le de la Cova, que ja anunciarem quan estiga tot enllestit, però sobretot també remarcar que això 75.000 euros que portem no és només tota la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, no? La brigada, com sabeu, va mantenint i va reparant moltíssimes coses d'actuacions menors, com pot ser qüestions de fusteria, qüestions de carpinteria metàl·lica, qüestions de fontaneria, i aleshores van ells com d'alguna manera fent aquesta labor dia a dia xicoteta i que no es percep, no? Però en aquests 75.000 euros entren contractacions que hem hagut de fer, pues, perquè ja tenien una major envergadura, no? Pues, per exemple, arreglar tot tipus de bombes d'aigua, de termos d'aigua

0: És a dir, instal·lacions, no?, que pel pas del temps es van deteriorant i que hi ha que arreglar. També inversions com ara tota l'actuació que es va fer amb els ventiladors que s'ha fet aquest estiu, no?, que ens hem gastat 30.000 euros instal·lant els ventiladors en quatre centres. O, per exemple, els treballs de pintura del Blasco Ibáñez que vam donar a conèixer ja quan van estar acabant, que van ser un total de 15.000 euros. No? I en aquest sentit, pues, d'alguna manera, posar de manifest que l'educació pública al nostre poble és una prioritat, i és una prioritat que demostrem amb fets, demostrem amb recursos i demostrem també, pues, tenint cura dels 12 centres, que és una cosa prou inaudita, no?, en el nostre voltant, però són actuacions que al final el que van destinar és per a poder tindre uns centres al dia a dia, no?, adaptats a l'educació actual, que no els falte de res i poder sempre treballar de la mà dels equips directius per a detectar totes les necessitats. Així que, sense més, moltes gràcies.
1: Hoy por hoy, del estiu.
2: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per dos monstres marins, dos tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que ja s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
3: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos?, compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón Villarreal.
4: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
5: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, dos gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
6: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en La Óptica.
7: ¿Buscas el refugio perfecto frente al mar? En la playa de Casablanca, en Almenara, te espera Mar de Fusta. Disfruta de nuestro auténtico ambiente chill out con desayunos, almuerzos, comidas y cenas junto al mar Mediterráneo. Un espacio familiar y accesible para que solo te preocupes de disfrutar. Mar de Fusta, tu punto de encuentro. Playa Casablanca, Almenara.
8: No olvides seguirnos en Instagram @mardefustaalmenara. Teléfono de reservas 604-99-0545.
3: Fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar un per persona, un per instància, havent d'estar més d'un any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre.
9: ¿Nómina? ¿Pensión? En Grupo Cooperativo Cajamar no hacemos distinción. Aprovecha la ocasión y consigue hasta 750 euros de bonificación.
10: Para nóminas y pensiones domiciliadas por primera vez con una permanencia de 36 meses. Consulta tramos y condiciones en tu oficina o en gcc.es/promonómina o gcc.es/promopensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.

0: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
1: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
2: Pues en Moncofa fins al dia 9 de setembre se pot sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament en instància presentada, bé per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha dos entes, s'ha de ser major d'edat, només es pot sol·licitar una per persona, un per instància, i se té que estar més d'un any empadronat en la localitat de Moncofa. Fins al dia 9 de setembre se pot sol·licitar este bo comercial, que pot ser beneficiari per les persones, no?, dels requisits que acabem de resumir, i ja des d'avui mateix que ha començat ese termini fins al dia 9 se pot trobar bé allí de forma presencial, també de forma telemàtica. L'única cosa que se necessita és esa instància i una fotocòpia del DNI. I al marge d'això seguim parlant de Moncofa, perquè estan allargant-se el setembre, en estiu el setembre continua, en setembre l'estiu continua en Moncofa, i allí estan en aquestes jornades de l'arròs i la paella. Alcalde, ben tesalós.
3: Amb un èxit de participació en 18 restaurants del poble i de la mar, en els quals pues, se pot degustar el plat típic valencià, que és pues, l'arròs i la paella, i la veritat pues, molt content d'aquest èxit de participació i molt content de, també pues, d'aquest sector de la restauració i orgullosos d'aquest sector de la restauració, que és un referent en el nostre poble i obert també, pues, recordem, pues, 365 dies a l'any. No és una qüestió de l'estiu, no és una qüestió de setembre, sinó que tenim un sector potentíssim i que se convertís pues, en un dels nostres atractius.
2: Seguint en la comarca, en este cas en Almenara i en clau política, tot apunta a que en breu se produirà l'anunci de Quique Castelló, portaveu de Compromís, com a candidat a l'alcaldia. De moment presenten, diuen que tenen un pla.
4: Que pensem que ha de passar per protegir allò públic, no? Per posar allò públic al servei de la ciutadania, i nosaltres tenim un pla per a superar la política dels pedaços de la senyora Pérez, no? Parxes en l'escola, parxes en la mar, parxes en el poliesportiu, parxes i més parxes. Nosaltres el que volem és implementar un pla per a l'Almenara que ve, basat en protegir allò públic, basat en recuperar els nostres carrers, basat en millorar la neteja viària, basat en allò quotidià, en allò del dia a dia. Per això volem també impulsar la creació d'una empresa pública de serveis municipals que portarà per nom Bergamuza, en honor a l'abueleta, en seu nom original. I per això també volem apostar per la modernització del mercat, per la protecció del nostre patrimoni històric i cultural, per posar en marxa els consells sectorials, el Consell de Participació Ciutadana, el Consell Municipal de Cultura, la Comissió de Festes. Volem escoltar el nostre veïnat i volem superar l'hermetisme i la bunquerització del govern de Pérez, que fins ara s'ha basat el seu pla en sobreviure en el poder, en parasitar a les forces de l'oposició, intentar aprofitar-se de la feina que fem la resta.
2: Avui hem assenyalat, hem dit que la temperatura no és la més acorde a la que tindria que ser per a este inici del mes de setembre. És alta i, bueno, ja està repetint-se, no?, com un mantra, és una de les qüestions en què ens tindrem que acostumar. Com sembla que també tenim que acostumar-nos a que quan arribi la tardor o anem buscant la tardor, sí o sí, remediablement, s'hagin de produir danys o tinga que ploure com no deu de ploure. Igual això no ens beneficiaria per mil i una raó, però especialment així, per tot allò relacionat amb el tema de l'incendi forestal del passat 25 de juliol. L'altre dia parlant en Juan Fuertes, dia que seria preferible, almenys en guany, tindré una tardor seca.
5: lo ideal crec jo que seria que ploguera per lo menos un parell de o tres o quatre tormentetes suaus, que deixara créixer algo de verd, de brossa, que permetera la retindre tota aquesta erosió. Però clar, si ara ve, com tu dius, si s'adana i cauen 200 litres en 24-48 hores, pues farà més mal que bé, des de luego. Quasi que te diria que seria millor que tinguérem una tardor seca, saps? I que la brossa anaríssim poquet a poquet, que pegara la trompa ixa que necessitem, perquè necessitem aigua, ja fa molt de temps que no plou. Però d'aquesta manera no, és preferible que no ploguera. En fi, per això no és cosa nostra.

Fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar un per persona, un per instància, havent d'estar més d'1 any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre.

0: El Café Esportiu de Pipa.
1: Pues este Café Esportiu per a parlar del que ha sigut l'inici de la temporada per a la UDE ahir diumenge en el José Mangriñán davant l'Utiel. Un punt que és la conseqüència d'haver empatat a 0 gols la UDE i l'Utiel en un partit amb un calor inusual per a ser el mes de setembre, i on dic jo que Rupert Izquierdo serà dels poquets que volia bé ahir en aquestes vetustes torres de llum que té aquest estadi. Rupert Izquierdo, bon dia.
2: Molt bon dia, Vicent.
1: Suposo que tu ho has acabat de veure bé, no?, en aquesta llum.
2: No, no se ve bé. No se veu fins que tinga conseqüències... Però bé, bueno, este és un tema que és una batalla perduda, i no, l'estadi José Mangriñán no reunir les característiques ni les condicions per a jugar en categoria nacional.
1: De llum ja te dic jo que no, però bueno.
2: Ni l'estat de la gespa, que fa 4 anys que no té manteniment, ni la falta de caucho del césped, ni l'estat de vestuaris, ni l'entorn, ni res. La veritat és que la Vall necessita... un estadi acorde a la categoria que està, però malauradament no el tenim, i en això és
1: bueno.
2: Lo que n'hi ha, i com si no van a fer absolutament res, pues competir en les armes que tenim, i ja està, no tenim altres. Mentre la federació ens ho permetisca, pues seguirem jugant.
1: Bueno, la tercera, ara sí que sí, encetat davant de l'Utiel, escolta, no he vist jo una opinió més unànime a les acaballes del partit entre els aficionats, que dos parts ben clarament diferenciades, i no només per el temps de descans. Una primera, la nova UDE, atrevida cap avant, tractant d'aprofitar-ho tot, i després, una UDE ja més reconeixible, molt ferma en defensa, però un poc més o més poliguita o menys ambiciosa, no ho sé. El teu anàlisi del partit quin és?
2: Pues bueno, vam fer una bona primera part, una primera part on vam tindre, o vam, pràcticament vam monopolitzar la possessió del baló, vam tindre ocasions per haver pogut avançar-nos al marcador, i en la segona pues, van tindre també els primers 20 minuts van ser bons, on vam posar contra les cordes a l'Utiel, que defenia pràcticament en 10 futbolistes, i a mesura que van anar passant els minuts, sobretot en la segona part, pues, les llums, pues, tu ho has dit bé antes, se van anar apagant, i un voler i la veritat no poder. La veritat és que l'Utiel és un equipo que va defendre bé, se van tancar bé, van anar deixant que el temps passara, perdent temps, i així en este camp pues, els equipos estos normalment sol eixir bé. I bueno, pues al final pues un partit on l'any passat estos n'han vist a muntó, l'any passat partits així pues pròpiament el mateix de l'Utiel a la 1995, un gol de Chilena, van perdre 0-1, i al final, pues, sense ser un bon resultat, Vicent, pues, es comences en un puntet, bueno, pues, al final, pues, ja que fer-ho bo la propera setmana, i bueno, se van veure coses molt, molt diferents, molt, molt distintes fins a lo que ara estàvem acostumats a veure, i bueno, pues, coses que conviden a l'optimisme, la veritat és que sí.
1: Ah, a més, és que saps què passa? Que ha sigut una pretemporada tan xula i que ha fet gaudir tant a l'aficionat. Clar, el nivell està alt i la gent ja vol que des del primer dia i que tot rodar, inclusive en les temperatures que no són les més acordes, eh? I conforme...
2: Claro, la pretemporada, Vicente, res té a veure amb el que és la temporada, i la veritat sí que és cert que l'equip encara pues, hi ha molta gent que ha entrat nova, i jo crec que el marge de millora és molt, molt, molt gran, i seguir ara ja el diumenge pensar el partit en Torrevieja, que serà un altre partit complicat.
1: Que ve de guanyar l'Hèrcules, eh?
2: Que ve de començar guanyant, sí, voldran pues, referendar aquesta victòria al seu estadi, sent un equip que acaba d'ascendir, i serà un partit pues, molt complicat, on tindrem que anar allí, un viatge llarg, jugarem de matí, les condicions per competir ja t'he dit que no van a ser les millors, però bueno, com diem antes, les nostres armes i la millor de les nostres possibilitats poden anar a Torrevieja a competir de tu a tu i intentar portar-nos els tres punts cap a la vall.
1: Jugueu el diumenge de matí, estàs dient?
2: El diumenge a les 11:30, Vicent.
1: Pues estava mirant jo la previsió allí en Torrevieja, eh? Pues anem a tindre calor també.
2: Segur.
1: Pues bueno, és el que té.
2: És en lo que n'hi ha, hi haurà que jugar i ja està. No, ja,
1: sí, sí, no. No pots fer res. No pots fer res.
2: No n'hi ha més quills, eh? I recordo també fa dos anys, també en les primeres jornades, un partit en Vilajoyosa contra el del Benidorm, que van jugar a les 12 i també feia una calor bàrbara. Uh-huh. I bueno, és que no podem...
1: Pues bo, anem a fer bo ese punt, i sobretot sembla moltes coses interessants, especialment en la primera part. Detalls,
2: sí,
1: molt
2: coses
1: molt xules.
2: Que ara no estàvem acostumats a tindre tanta possessió de valor, a generar tant, però clar, quan un rival pues se tanca d'aquesta manera i pues pràcticament te pegues contra un frontó, pues és complicat d'obrir la llauna, no? Però bueno, seguir treballant, jo penso que el camí és este i els punts així van a vindre.
1: A més.
2: Futbolistes de qualitat, sí, que encara estan en fase de rodatge i quan agarren el seu millor estat de forma, pues van a donar molt de després d'alegria a la nostra gent, Vicent.
1: Segurà bon futbol. Quin és el planning d'este inici de temporada? Està condicionat perquè encara és pronte, perquè fa calor?
2: No, jugarem, entrenarem en l'estructura d'entrenaments que està sent habitual quan juguem diumenge, dilluns, dimecres i dijous, i el dissabte de matí, l'últim entrenament. 4 entrenaments, a les 7 entre setmana i a les 9 el dissabte de matí.
1: Molt bé, no farà falta, si tornem a jugar algun dia així en horari ja tarde, no farà falta anar en un frontal, no?
2: No.
1: La guerra no avui en el tema de la llum, però bueno.
2: No vas a dir el que pense, perquè si diguera el que pense, pues segurament no, dormiria en...
1: Per cert, que lo d'aquest horari, promès al marge, Rupert, lo d'aquest horari a les 7 no va ser denominador comú. Jo crec que ha sigut més bé l'excepció, no?, este inici.
2: Sí, el proper ja serà a les 6 i basta que no tinguem impediment de jugar... segurament segur anem a rebre un requeriment de federació per a jugar, pues tenen que jugar a les 3 o de matí,
1: sí,
2: perquè les condicions lumíniques de José Magrinyan pues no són les adequades, no complir la reglamentació de lo que dicta la normativa de la Federació Espanyola de Futbol per a jugar en categoria nacional.
1: Pues Rupert, per cert, de la lesió d'ahir, quines novetats tenim?
2: D'ahir té 7 punts en la barbeta i una commoció pues, lleu. Bueno, pues, dins del mal pues, va tindre un debut infortunat hacia el José Manuel Villan en partit oficial. La veritat és que va eixir i se va xocar con un jugador de l'Utiel i la veritat és que va ser un moment així una mica angustiosos.
1: I en el capítol de gent encara que no està disponible, com ho tenim?
2: Bueno, pues esperen-se, jo no sé, jo Ali crec que no estarà i no sé si David, el porter, que també sí, des del dia del torrent, de l'amistat en torrent, que va
1: sí,
2: sufrir un colp davant d'un futbolista del torrent en un colp a la costella, no sé si està a ser recuperar.
1: Bueno, pues així no, d'esta forma comença l'Aude, ha sumat un punt davant de l'Utiel, espera el Torrevieja diumenge a migdia allí en Alacant, d'entrar ja el viatge més llarg, que a partir d'ahí serà tot més
2: sí,
1: fàcil.
2: Sí, és el desplaçament junt al de Crevillent.
1: Sí.
2: Este el de Torrevieja és el més llarg de la temporada de Vicent, que paradoxalment pues, serà en la segona jornada.
1: Sí, senyor. Rupert, pues mil gràcies. I per cert, l'altre dia ja no s'ho tanquem. L'altre dia fes una crida el passat divendres al tema de que se reactivara, no? El tema dels passes, dels abonos, com està la cosa?
2: Bueno, pues entre divendres per la vesprada i ahir, bueno, i este matí també han fet dos o tres. S'ha millorat, la veritat. Tenim 112 o 113 socis més. I estem en números que ja més o menys pues, igualen als de temporades anteriors. Bueno. Ahir sabien que sempre el primer partit, Vicent, en la porta se fan bon número de socis. I si no ens podem queixar, la veritat és que a última hora s'ha els números s'han equiparat al de temporades. Estan encara per baix, però sí que ja són números, sí, que s'equiparen al d'aquestes fetges de... Tenim en compte que estem al dia 7 de setembre encara, i encara hi ha molta gent que està en la mà, hi ha gent que no està operativa, i bueno, hem tingut un bon fin de setmana. No mos podem queixar en aquest aspecte, Vicent.
1: Perfecte, però si es reactiva la cosa i els números ja són més reconocibles, pues millor. Rupert Izquierdo, mil gràcies i que vaja bé allí en tardes a la cantina. Gràcies, bon dia.
2: Moltes gràcies, Vicent, adeu.
0: Hoy por hoy, del estío.

Continuem en este detall un 7 de setembre del 2026 i ara de seguida coneixerem la programació que presenta l'Auditori de la Vall d'Uixó des d'ara i fins a final d'any, fins al desembre. De seguida parlem amb la responsable de comunicació de l'Auditori, Tania Baró, en un començament de setmana, en un dilluns, dia 7 de setembre, més especial en uns llocs que en altres. Dic més especial pues, perquè, per exemple, en la Llosa avui és dia festiu, dia en què bueno, ha tingut a migdia lloc la missa, la vesprada serà la processó i a partir de demà se reprèn l'activitat taurina que farà les delícies dels aficionats. D'això, de l'Aude que ja hem parlat abans amb Rupert Izquierdo i aquest debut inicial, aquest punt que suma l'Aude davant d'un útil, que haurem pogut ser tres perquè la primera part se va veure una Aude molt ambiciosa que volia el baló i que atacava com si no n'hagués un demà. Malauradament la segona part no va ser així, però bueno, bo és un punt per a començar i de segur que vindran nous interessants partits en este grup 6 de la tercera divisió i una competició que acaba de començar. Ja sabem que a les 2:10 repassarem l'actualitat del dia en l'hora 14.

0: Fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar un per persona, un per instància, havent d'estar més d'un any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre.
1: Fonteta de la plaça de Sant Vicent. Fins a 1956, la plaça de Sant Vicent no tenia font. N'hi havia una a la veïna plaça de Sant Roc, als peus de la capelleta del Sant, adossada a una paret. La fonteta, que avui trobem al mig de la placeta, és molt antiga, possiblement del segle XVIII, però encara hi ha gent que la recorda a altre lloc. Fins a 1956 va presidir la plaça del Centre. Quan eixe any es va reformar el cor de la ciutat, es va substituir per una moderna font lluminosa i la fonteta antiga fou traslladada davant de l'ermita de Sant Vicent. Temps nous i també un nou ús de l'aigua, de servir per abastir-se a lluir com a ornament. Aquesta font tenia una germana bessona, que va estar fins als anys 70 a la placeta de Sant Cristòfol, però no va tindre la mateixa sort. En desmuntar-la es va perdre per complet. Per això jo l'anomene la fonteta viatgera, perquè ha fet camí i ha canviat de lloc, però encara conserva tota la seva gràcia. El seu piló central està coronat per 2 monstres marins, 2 tritons que enrosquen les seues cues al voltant de la fanal. Antigament, l'aigua eixia per la boca i els narius dels animals, i fent una paràbola que hi ha s'augment a la basseta. Encara s'hi podien veure les pedres on es recolzaven els càntirs per omplir-los. Hi ha també una forca gravada que no és del dimoni, sinó de Neptú, el déu del mar.
0: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
2: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en La Óptica.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: Nules te invita a reflexionar sobre la Europa que queremos. El próximo lunes 7 de septiembre a las 7 de la tarde, el Teatro Alcázar de Nules acoge una nueva cita del ciclo de conferencias Ágora Nules, con la participación de Manuel Valls, ex primer ministro de Francia. Bajo el título Guerras, Inmigración, IA, Democracia, ¿qué Europa queremos? Compartirá su experiencia y visión sobre diferentes temáticas de la actualidad. Entrada libre hasta completar aforo. Organiza Ayuntamiento de Nules en colaboración con la Asociación Empresarial de Nules y la UNED Castellón-Vilarreal.
5: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
6: Hoy por hoy, del estiu. Café del espectáculo.

0: I ja saben que avui és dia gran i la Llosa estan de festes. Avui en concret, dilluns 7 de setembre, la festivitat de Sant Isidre Llaurador, i ja a migdia ha tingut lloc la solemne missa en honor al sant. I bueno, queden moltes coses, des del parc infantil per la vesprada, la processó. Bueno, qui millor que l'alcalde Chimo Llopis per a que es trasllade un poc, no?, de ese dia especial i festiu que estan vivint en la Llosa. Alcalde, bona vesprada.
1: Hola, molt bona vesprada.
0: Què tal? Dia festiu, dia esperat de Sant Isidro, i bueno, en res arrencarà lo taurí, però avui dia gran,
1: Sí, sí, dia gran, al igual que ahir, que va ser el dia del patró, el dia de Sant Felip. Avui també hem tingut la missa de Sant Isidro, sobre el pla de nivell patí infantil. En aquest cas, patrocinat per la Diputació de Castelló per a xiquets, després la professó, i bueno, i esta nit també el correfoc, no?, que també agrada molt a xiquets i pares, i bueno, i espero que tot el món pues, també pugui disfrutar d'aquest correfoc.
0: Demà dimarts, que ja tenim la programació taurina, però pel matí he vist lo dels jocs infantils en la piscina municipal, que van a vindre de categoria, perquè ja veus quin horatge està fent en estos primers dies de setembre,
1: Sí, sí, esta setmaneta tot el que són els jocs infantils de matí se faran en la piscina municipal, i si no, pues la calor que fa, a part de pues, tots els jocs que tenim preparats, però bueno, sempre poden refrescar-se i sempre disfrutar-ho més, no? La veritat és que hi ha que aprofitar aquestes magnífiques instal·lacions que tenim, i bueno, penso que ahí és el millor lloc on poden els xiquets d'alguna manera divertir-se i refrescar-se, no? Que també ve bé en esta calor que mos fa.
0: I demà se reprèn la programació taurina, ja que ja encetàvem el dissabte, però ja a partir de demà, bous i vaques.
1: Sí, demà tenim per la vespre el bou de Sant Martí, també és un ferro que també pues, és de primera línia i que també agrada moltíssim a la gent. I després, pues, ja per la nit, pues, em volaré pel bou de la vespre, si vos aguanta, igual que farem el dissabte passat, i després per la nit pues, tenim també un bo ambulant, que també tindrem a la gent, disco mòbil, i bueno, i a partir del dimarts, dimecres també tenim vaques, per la nit tenim la nit de disfraces, que també la gent, la veritat que s'anima molt a fer els disfraces i participar, i és una nit molt, molt divertida. He dit jo que també tindrem vaques, tindrem la nit taurina també, vaques enfundades, després del divendres que tornem a tindre també vaques per la vesprà, per la nit de tindre el sopar de la caldereta de bou i l'orquestra La Pato, i bueno, i el dissabte ve a tope, el dissabte ja de bon matí, concurs de pesca a les 6 del matí, després tenim la transhumància a les 9 i mitja, després tenim una horeta de cervesa gratuïta en el que és el concurs de paelles, que també se farà, el Serrucho, que vindrà també pues, a cantar i a animar tot el que serà el tardeo que fem, i després que tenim bou, i després del bou, pues, bueno, per la nit tenim bou ambulat, i acabarem en nit taurina, que és una sorpreseta ahí, que esperem que agradi tota la gent, però que encara mos queda prou festa, i el diumenge ja, pues, bueno, ja acabem en aquest dia de la missa de ànimes que sempre fem, la festa als jubilats del poble, i també, però bueno, ahir també donem un reconeixement a les persones més majors del poble, que guany, enguany es toca 5 persones, i bueno, la veritat que ahir ja culminarem les festes. Però mos queda molta festa que viure i molta festa que disfrutar encara en totes aquestes dies.
0: Per a un alcalde que el seu municipi estigui en festa sempre és una efemèride important i sempre són uns dies especials, però si si a més n'hi ha alguna sèrie de vincle familiar, pues encara millor, perquè com s'estan portant, donen molta guerra Joaquín i Sara Llopis Martínez?
1: Bueno, la vida que s'estan portant superbé. El dia de la presentació ho vam fer de 10, la vida que s'estan portant molt bé, i bueno, si en el dia d'ahir i avui, pues també exactament igual, s'ha portat molt bé, passa carrer, la missa i tot, i ho estan disfrutant també, que també s'ha intentat, perquè tots els dies s'ha estat també en companyia dels altres xiquets que estan en la cort d'honor, la reina i la dama, i s'ha intentat estar ni estan a Sant Sepronte, i la veritat que xiquets ho estan disfrutant molt, igual que també nosaltres, els pares, pues, que també estem ahí, pues, disfrutant molt de veure els nostres xiquets ahí en la corda.
0: Pues a disfrutar cada i apurar cada un dels estadis d'aquestes festes, perquè ja, i referit sobretot als més menuts i menudes, el dilluns que ve, el dilluns 14, toca tornar al col·le, ahí en la Llosa.
1: Sí, sí, clar, és que tineu tot preparat. Estàs de festes, però ja és que tineu preparat per a aquest començament de curs, que serà el dilluns, dia 14, i, bueno, la veritat és que el col·legi, en la bona reforma que s'ha fet, ara, pues, bueno, pues, pràcticament, fent la neteja necessària, pràcticament és el col·legi preparat per a poder fer el començament de curs. Vosaltres, com hem fet les obres, no tenim els problemes que tenen altres col·legis, que no tenen aire condicionat o no tenen d'alguna manera i també, bueno, ventiladors que tenim en el techo perquè sigui menys calor, sí. On tenim el col·legi reformat, tot això ho tenim, i per tant, però, bueno, pues el dia 14 començarà el curs i, si no passa res, en tota normalitat i en un col·legi totalment reformat i adequat per a aquestes fetges.
0: Bueno, pues ara seguir disfrutant de les festes en la medida en què se pugui, i especialment avui, que és dia festiu. Arrenqueu la setmana de forma festiva, ja tindrem temps de xerrar d'altres qüestions de normalitat i sobretot d'aquells punts que en este darrer quatrimestre de l'any en el que acabem d'entrar, i amb alguna que altra volta hem comentat alguna qüestió, pues aquestes coses importants, no, per al municipi. Com esteu de festes, Ximo, només té diré que me'n digues una, i en això tancarem i vos deixe disfrutar del dia d'avui, que és festiu i important. Una cosa molt especial que sí o sí porteu en ment que pugui fer-se, pugui estar realitzada abans que acabarà aquest any.
1: Pues bueno, una cosa que tenim són les obres del Plan Impulsa, ¿vale? Que tenim dos obretes, una que és el ficar el vallat de la pista de tenis i pista de futbol sala, i l'altra és l'obra que tenim de lo que és la part del polifuncional a la part de fora, que anem a fer pues una de techat a la part exterior, i bueno, pues la veritat és que volem ficar-se ja a licitar i a veure pues aquestes obres poden començar i poden pràcticament tindre acabades a final d'any.
0: Perfecte, pues alcalde de la Llosa, Ximo Llopis, a seguir disfrutant del dia festiu d'avui, que vaja tot bé, i això, que la gent també disfruta a partir de demà, que se reprenen les activitats per als aficionats taurins. Gràcies i bon dia.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: Hoy por hoy, de l'estiu.
0: Fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar un per persona, un per instància, havent d'estar més d'un any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre.
3: Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
4: ¿Quieres cambiar de look? ¿Quieres estrenar gafas con estilo? En Esteve Óptico tienes 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros para verte bien y que te vean mejor. Recuerda, 2 gafas de marca con cristales incluidos por 99 euros. Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó. Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
5: Y ahora puedes pagar tus gafas en un año. Consulta condiciones en la óptica.
6: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
7: Tens alguna cosa que millorar a la Vall d'Uixó? Un banc trencat, un parc que necessita una reparació, una vorera en mal estat? Ara és molt fàcil. Envia'ns un WhatsApp al 620 916 588 i ajuda'ns a millorar la nostra ciutat. Ja hem solucionat més de 300 incidències gràcies a la participació de la ciutadania. Ajuntament de la Vall d'Uixó, tu ens ho comptes, nosaltres ho solucionem. WhatsApp 620 916 588.

0: Sí.
1: Molt bon dia, el senyor Juan Fuertes.
0: Home, Vicent, no m'esperava, no agarré ningú telèfon que no conec.
1: Pues no diga, no diga vostè ningú animalà, perquè estem cridant-li de la SER per a felicitar-lo i per si de cas havien ficat la gravació en marxa. Deixina que, don Juan Fuertes, moltes felicitats en el seu aniversari.
0: Ja, per favor, pues moltes gràcies, un honor, no m'ho esperava, des de luego. Això, moltes gràcies. I a què se deu este gran detall en mi?
1: Bueno, pues este detall se deu a que avui és dijous, 3 de setembre del 2026, una fecha molt senyalada per a Juan Fuertes, i és com un modo de agraïment. Els oients saben que també este estiu, tot este, la programació estiuenca que hem fet i que hem tirat mà també de hemeroteca o d'audioteca, en este cas, han tornat a poder disfrutar d'aquests passeis, d'aquestes històries que ens ha relatat Juan Fuertes. Però a més, Juan, te cridem, a més de felicitar-te, que saps que això ho fem en sinceritat, perquè dona la casualitat que portem molt poques hores en què l'incendi forestal de la Vall del 25 de juliol hagi sigut declarat com a extingit. Coneixem de la teua estima pel terme, per les muntanyes, per tot, sí, per tot el que tu has treballat sempre en això, per tots els llibres que has escrit, i també coneixes de primera mà, Juan, la primera teua valoració, on mos diuen per fi que està extingit.
0: Sí, sí, home, clar, jo no puc més que alegrar-me d'això, per fi, però jo què vols que te diga? És que me coneixeu millor... Sabeu que tinc eixe d'això pessimista. O sigui, potser serà l'edat que me faig vell. Lo normal, la natura pues, segueix el seu pas, lo normal és que tot se torna a recuperar i d'ací 25 anys, 30 anys, tinguem a tindre les muntanyes verdes que tenim abans. Però en eixe impuls vital meu que jo pense que la humanitat no tenia un remei a emigir del Covid, saldremos mucho mejor de todo esto, y de mucho mejor, no a mi si res, pues yo espere que la guisola la prengan. Me agradaría pensar hoy, Sina.
1: Pues mira.
0: Y de así 25 o 30 años, cuando tengamos lo matéis, que no nos torne a pasar, y que se treballe la montaña, que es lo que hay que hacer, treballar la montaña en inteligencia y en diners, por supuesto. Por si no nos es gastem quan toca, nos es tenen que gastar después, multiplicar per 10.
1: Per això és el que sempre més volia preguntar-te, perquè precisament jo no sé si arran de l'incendi o no, el que sé és que ha tornat a despertar una gran expectació buscar tots aquests llibres teus i especialment el llibre que feia referència al terme de la vall, etc. Jo vull preguntar-te, sí, ja que ho has nomenat, Juan, vull preguntar-te, treballar en intel·ligència i aprendre la lliçó, sí, de forma radiofònica, quina lliçó és la que sí o sí hem d'aprendre, Juan?
0: Home, pues la lliçó fonamental, vist lo vist i sabent lo que sabem de sobra, és que el pi és una plaga. El pi n'hi ha que suprimir-lo. Jo la lliçó que he après els anys que he estat treballant en Aigualit és que de cada 10 pins ne sobren 9, i te diria més, de cada 20 ne sobren 10. Entonces, jo pense que una solució per a que l'incendi no siga tan voraz i no se ho emporte tot en una d'estes, i més en el canvi climàtic anirà a més, és treballar la muntanya en aquest sentit, llevar tota aquesta massa forestal sumament combustible en favor de les plantes autòctones. Estic pensant en el quercus, pues que rebrota. Ja m'han enviat alguna foto de sureres en la Serra Espara que estan rebrotant a un mes vista de l'incendi, fixa tu lo que és la flora autòctona.
1: Sí.
0: Treballar, llevar tota aquesta massa forestal on se puga, pues aprofitant els camins, aprofitant les carreteres, crear uns tallafocs, i quan parle de tallafocs no parle d'entrar a sac arrasant-ho tot, sinó precisament d'això, de llevar eixos de neu de cada 20 pins i deixar unes franges adreçades, no? Això és el meu punt de vista i la meva experiència, la meva humil experiència. Ara, això és cosa de l'administració, perquè l'administració arriba o tindria que arribar o no arriben els particulars. En fi, jo no sé si això és clamar en el desierto, pero bueno, aprofitan que tú me pones el micrófono ahí, yo lo molle.
1: Pues me alegro moltíssim de que ens contes la teua opinió al respecte, perquè a més, en este cas, ja crec que és la segon volta que escolta algo similar, el tema de Spins, no fa massa, van compartir uns minuts de ràdio en Sergi Alejos, de Chilcher, de l'associació Arrels, i parlava també sí. sobre el tema de lo que havia suposat en un bon dia Spins, que va ser com una eixida ràpida per anar
0: omplint
1: Espanya i tal, però que és un replantejament que tindríem que fer-lo. Juan, una pregunta, tu que també controles el tema, algo que la gent està fent-se mirant al cel, ara mos ve altre camí, regolfa el calor i anem a tindre els dies de calor, especialment la setmana que ve i tal, però la gent ja està parlant, ai mare, un any quan vinga una dana o més d'una multiplicada, si plou com no deu, què passarà en el terme si es comença a arrastrar tot el que ha sigut l'incendi, etcètera?
0: Clar, pues aquestes pluges, si són torrencials, van a envenenar tots els manantials i totes les fonts. Lo ideal crec jo que seria que ploguera per lo menos un parell de o tres o quatre tormentetes suaus, que deixara créixer algo de verd, de brossa, que permetera la retindre tota aquesta erosió, però clar, si ara ve, com tu dius, si s'adana i cauen 200 litres en 24-48 hores, pues farà més mal que bé, des de luego. Quasi que te diria que seria millor que tinguérem una tardor seca, saps? I que la brossa anarixi poquet a poquet, que pegara la trompa ixa que necessitem, perquè necessitem aigua, ja fa molt de temps que no plou, però d'aquesta manera no, és preferible que no ploguera. En fi, per això no és cosa nostra.
1: Ja, claro, això són... Ahí només podem esperar els nostres desitjos, òbviament.
0: Sí, sí.
1: I l'última ja, però esta vegada tornant a tu, no? Dels llibres, sobretot, i sobre del segle XX i tot això que n'hi ha gent que pregunta, escolta, on estan disponibles, on es pot trobar la gent, què fa la gent?
0: Llibres tenim a les llibreries, sí. N'hi ha molta gent que me pregunta pel número 1, però el número 1 està agotat. I jo volguera dir-los que, clar, jo me tinc que desfer del 2, del 3 i del 4,
1: claro.
0: Perquè tinc ahí diverses caixes. Hasta que aquestes caixes no amainen, jo no vaig a fer una reedició de l'1. Uh-huh. Si no, me junten més caixes encara.
1: Claro.
0: Però que si estan... si estan retenint el fer-se en aquests llibres, que no queda el número 1, que no patisquen, perquè ICU se reeditarà, pot ser en un, pot ser en dos anys, però clar, jo necessito donar eixida al resto dels volums. El trobeu en totes les llibreries.
1: I a més que no passa, vull dir, no se deu de llegir en ordre cronològic, no es pot llegir el primer, després el segon, el tercer i el quart, sinó que són completament independents a l'hora de consultar-los, no? O de llegir-los.
0: Sí, sí. Sí, caben les dues possibilitats. A més, lo ideal és que la història se lliga en ordre cronològic.
1: Sí, però clar, si la tens tota, sí, però que igual pots consultar, me refereixo.
0: Sí, perfectament. És més, veig coses en les xarxes socials de la història de la vall que molta gent, moltes reaccions de sorpresa, diu, però si això ho conta jo en els llibres des de fa anys. Per això jo me dedico, en certa manera, pues, a autopromocionar-me, no? Perquè veig que molta gent desconeix certs episodis que jo conté en aquests volums.
1: Pues t'agraïm moltíssim, Juan, que hagi sigut la primera persona, a lo millor és l'última, perquè no ho fem més, no ho sé, però ja que estarem temporada també en la SER, la 2026, la 2027, que hagis agarrat i s'ha cridat sense saber massa bé qui te cridava, perquè, bueno, tinc que aclarir a la gent, home, no ho sabia, esta línia de telèfon crec que Juan no la tenia controlada i per això...
0: No.
1: Per això li he advertit que compte que anem a gravar-te. Una cosa, Juan, a posar de la teua espontaneïtat, sinceritat i ja per a tancar i tu mos contestes el que vulguis. La última no sé si te l'esperes, però és com arreglaria Juan Fuertes el tema de Ceuta.
0: El tema de Ceuta, pues mira, precisament estava jo també ara en les xarxes socials mirant-ho. Jo pensé, vamos, si ja parlem d'alta política, estàs parlant en un pobre desgraciat que no entén res de res. Però jo pense que s'ha reaccionat bé. Les fronteres en Marroc són molt delicades. I el tipo este, el reyesuelo este de Marroc, pues n'hi ha que tratar-lo en moltíssima diplomàcia, perquè ahí tenim realment un problema. i aquest problema no se soluciona ni fent manifestacions, ni insultant al president del govern, ni a tirs, ni pegant porres als pobres desgraciats que venen del sur, sinó que s'arregla en diplomàcia. I la diplomàcia, pues, bueno, és molt delicada, és molt delicada. I el traço gordo no val per a aquestes coses. Cada un que pense lo que vulga, però si ja que me demanes la meva opinió, te la done clarament.
1: Pues Juan Fuertes, mil gràcies per haver-nos atès en este dijous 3 de setembre del 2026. El 3 de setembre per a vostè suposa sempre és una data especial, la de l'aniversari, sinó que siguin moltes felicitats i bon dia.
0: A tu, Vicent, molt agraït per el detall i bon dia per a tots.

0: Temps per a repassar l'actualitat local i comarcal en este inici de setmana, en este dilluns 7 de setembre del 2026. En estos moments 32 graus de temperatura, les 2 i quasi 18 minuts de la vesprada. En el dia previ a la inauguració, demà per la vesprada, del nou CEIP Rosario Pérez, un dia abans, o mig dia abans, per a ser exactes, de l'inici del que serà el curs escolar a la Vall d'Uixó. En el dia d'avui, el regidor de l'àrea, el regidor d'Educació, Manel Agea, parlava d'alguna de les millores que s'han fet, en este cas, en el CEIP Sant Vicent, parlava d'aquesta renovació de lo que han sigut els banys, i parlava també, el bany infantil, i parlava també de l'inici del curs.
1: Tindrem els vàters preparats per a l'inici de curs que començarà el pròxim dimecres, no? En aquest sentit, és una obra global de 1,6 milions d'euros i el que hem fet en aquest estiu, sobretot, és centrar-nos en aquest pavelló d'infantil on hem enderrocat per complet tots els vàters del pavelló i els hem tornat a fer. Els hem tornat a fer primant, sobretot, l'accessibilitat, primant que aquests tinguin totes les connexions renovades i que estiguin adaptats, no, per a l'educació dels temps actuals, no? Amb piletes més adaptades, amb banyeres per si hi ha que fer algun tipus de... Bueno, pues són xiquets xicotets i sabem que molts encara no controlen l'hora d'anar a la SEO, no? I en aquest sentit, pues això, comentar i d'alguna manera anunciar que podran estrenar el curs i podran estrenar els SEOs, no? I anem tancant etapes d'aquesta obra global que encara tardarà uns mesos en acabar-se perquè la intervenció en primària, doncs, és més gran, és més ambiciosa i està en ple desenvolupament.
0: Parlava també el regidor que de moment en el que va d'any l'Ajuntament ha destinat vora 75.000 euros al manteniment dels centres educatius.
1: Durant tot el que portem d'any, no, hem invertit vora 75.000 euros en tot el que són contractacions en quant a manteniment i reparació de centres. Moltes voltes també assumim tasques que no ens corresponen directament, no? Sol·licitant els permisos corresponents a la conselleria per actuar. I ho fem perquè front a la inacció d'una administració com és l'autonòmica, a nosaltres sí que ens dol perquè ens va la vida en això, no? Són els nostres xiquets, són els nostres veïns, són els nostres alumnes al final. I moltes voltes assumim més faena de la que toca, com ja dic, per aquesta inacció de la conselleria. En aquest sentit, també destacar que estem a l'espera de poder desenvolupar altres obres, no? Com per exemple una paret al col·le de la Cova, que ja anunciarem quan estiga tot enllestit, però sobretot també remarcar que això 75.000 euros que portem no és només tota la feina que s'ha fet des de l'Ajuntament, no? La brigada, com sabeu, va mantenint i va reparant moltíssimes coses d'actuacions menors, com pot ser qüestions de fusteria, qüestions de carpinteria metàl·lica, qüestions de fontaneria, i aleshores van ells com d'alguna manera fent aquesta labor dia a dia xicoteta i que no es percep, no? Però en aquests 75.000 euros entren contractacions que hem hagut de fer, pues, perquè ja tenien una major envergadura, no?
0: I al marge d'això, parlar també de la nova edició de la Universitat Popular, que arriba amb aquest objectiu de superar els més de 1.250 participants del curs passat. La preinscripció arrencarà este dimecres, dia 9, i es podrà fer fins al dia 15 de setembre. Isabel Corredera.
2: A la Universitat Popular fem una prescripció per a poder saber quina demanda tenim i quanta gent podem comptar. Aleshores, el que fem és, a partir del dia 9 de setembre fins al 15 de setembre, al Centre Social Les Llimeres, de 11 a 2, de manera presencial, se podrà fer la prescripció. I en les mateixes dades, del 9 al 15 de setembre, també online, a través de la pàgina web. I després, d'una manera física, que la gent major li agrada més tindre el llibret o la revista, sí, per a poder tindre-la, pot adreçar-se al Centre Social Les Llimeres el mateix dia 9, que el tindrem allí el llibret i en podem consultar-lo. I després tindrem a gent, entre ells estaré jo també, evidentment, que podem donar-li tota la informació i podem explicar, perquè n'hi ha gent que ho té molt clar i sap inclús que ja ve, però n'hi ha gent que és novata, entre cometes, i nosaltres hi podrem, tota la gent que estem allí, li explicarem tota l'oferta que n'hi ha.
0: Recordem que també una edició més participarà el Centre de Formació de Persones Adultes Jordi de Sant Jordi. Azucena Badenes és la directora.
3: Tenim cursos també de formació bàsica per a persones grans que volen actualitzar la seva formació. Tenim cursos de castellà per a persones estrangeres, valencià i anglès. He de dir que tant els cursos de valencià com els cursos de castellà com els cursos d'anglès tenen una formació bàsica que és la consecució de l'A2 del nivell A2 del marc europeu comú de les llengües. En el centre hi haurà o bé proves específiques o cursos que permetran aconseguir, com en el cas del valencià o en el cas del castellà per a estrangers, aconseguir aquest nivell, que és un nivell mínim d'acreditació de cara a buscar treball o a... o simplement a tindre aquesta acreditació de la competència lingüística. També tenim cursos que són els que coordinem amb la Universitat Popular, que són els de competència digital. Sabem i pretenem este curs que la competència digital siga per a coses útils i que les persones que participen connecten amb les necessitats que tenen en la vida quotidiana, perquè sabem que és un repte i també una barrera la competència digital ara mateix, la informàtica, l'ús dels telèfons mòbils.
0: I el PSPB-PSOE ha advertit, coincidint amb l'inici de les classes a l'Universitat Jaume I, que estudiar una carrera a Castelló obligarà a este curs moltes famílies a destinar fins a 4.000 euros només a una habitació, després que el preu del lloguer hagi tornat a pujar prop d'un 10% en l'últim any. El secretari general provincial Samuel Falomil ha advertit que este increment està fent cada volta més difícil que tots els joves tinguin les mateixes oportunitats.
4: Avui comencen les classes a l'UCI i hi ha famílies que este curs poden acabar pagant fins a 4.000 euros només per una habitació. Fa uns anys parlaven de 150 euros al mes i ara te'n poden demanar 350 o 400 euros. Està clar que això no pot assumir tot el món i no podem arribar al punt que un jove no pugui estudiar perquè a sa casa no li podem pagar el lloguer a Castelló. Per això estan també les administracions, per a garantir que ningú es quede fora per no poder pagar. Però així el problema és que el Partit Popular ni està ni se l'espera. Tenen opcions per actuar. Una és declarar Castelló com a zona tensionada, com ja s'ha fet a altres llocs on els preus han baixat, però se neguen. Nosaltres ho tenim clar. Si podem fer alguna cosa per abaixar els lloguers i frenar l'especulació, ho farem, perquè tots puguen tirar endavant en el seu projecte de vida.
5: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
6: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
0: Fins al 9 de setembre pots sol·licitar el bo comercial a l'Ajuntament de Moncofa en instància presentada per finestreta o de manera telemàtica. Hi ha 2 anys, s'ha de ser major d'edat. Només es pot sol·licitar un per persona, un per instància, havent d'estar més d'un any empadronat a Moncofa. Recorda, fins al 9 de setembre.
7: Hora 14, la plana baixa. Vicent Arnau.
0: Estem parlant del començament, de l'inici del curs, de l'inici també, o en este cas, reprendre la temporada de l'auditori i el començament del curs polític. Almenys en la Vall, el Partit Popular ho farà el dissabte amb un esmorzar, així en la Vall, amb la portaveu popular en el Congrés, Esther Muñoz. Ens ho contava Herminio Serra.
8: Este mateix dissabte, des de